Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

sabatadora i els seus lligats fets trossets. Després de diferents sabaus, i que faré encara un poc més petits que l'aniré en els llans.

0: ya los cojo. ¿Y tú?
1: No n'hi haurà cap.
2: Bueno.
3: Vale.
4: Un, dos, tres i...

0: que ho som des a vegades quan no veig que vora meu ai tens les coses més guapes.
1: Ai, què hagués dit que tu anaves darrere de mi de grapes com ho fa un petit porquet.
0: Mira, que sé que t'ho des, quin al·lot més curruqués, aquest que els agrada a totes.
1: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest.

0: todas apagadas.
1: Jo soc Nomar Garroger i volia enviar una salutació a tots els oients de Ràdio Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

mentre è gloriosa che il passato già non splau mi d'andarera.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

massa d'anys d'estar-hi. Malaguanyats per a mi, si ara us heu fos. No us recordo prou bé.

us vaig considerar talment un os. Un tros de pis, tres llits i xemeneia, un tren amb molta gent que em vol sortir. Recordo aquell pitar que em fugia.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles amb la formació vocal Capella, que acaben de publicar un disc anomenat Morgan. I la segona entrevista serà amb la violinista, cantant i compositora Bruna Anfruns, que acaba d'editar un nou disc. El disc porta per títol Cabells al vent. Per cert, avui volem donar la benvinguda a una nova emissora de ràdio, Amposta Ràdio, que s'incorpora al nostre programa a través de la xarxa. Comencem. Naina, des del País Valencià, i Jules, des del Principat, uneixen forces en el tema Cara de cul, una relectura del conegut tema d'Oques Grasses, que conserva el caràcter irònic i contagiós de l'original, però el traslladen a un terreny sonor més contemporani. Naina i Jules, amb el tema Cara de cul.

0: canto.
1: Les efemèrides. Dia a dia, actualitat.
2: Les efemèrides arriben aquí a Actualicat de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
3: Bones, Joan Manuel. I doncs sí, és moment de fer el repàs a les efemèrides del 6 al 12 de juliol. El 6 de juliol de 1954 neix el pianista i compositor Josep Mas Kitflus. El 6 de juliol, però de 1985, més de 100.000 persones van omplir el camp del Barça en el concert d'en Lluís Llach.

Seguim amb les efemèrides del 6 al 12 de juliol. El 7 de juliol de 1976 neix el guitarrista, cantant i compositor Oriol Saltó. 5 anys després, el 7 de juliol, però de 1981, neix el cantautor Joan Colomo. El 8 de juliol de 1946 neix el cantautor Albert Batiste, integrant, entre d'altres, dels Tres Tambors i del grup de folk. El 8 de juliol, però de 2023, va morir el guitarrista i cantant Josep Maria Llongueras, Llongue. El 9 de juliol de 1984 neix el cantautor Guillem Roma. El mateix dia, prop de 1992, 10.000 persones a la Monumental de Barcelona viuen en directe al concert de mitjanit del Sau. El 9 de juliol de 1998, després de gairebé 2 anys de la mort d'Esteve Fortuny, la Dharma torna als escenaris a Pineda de Mar. El 10 de juliol de 1973 neix el cantant i compositor Andreu Rifé i el mateix dia, el 10 de juliol, però de 2012, Mena Chatroi publica el seu darrer disc Guia de petits senyals. L'11 de juliol de 1968, Lluís Llach interpreta per primera vegada l'Estaca en directe a la Cova del Drac de Barcelona. L'11 de juliol, però de 1970, La Trinca presenta el disc Festa Major i l'11 de juliol de 1977 neix el cantant, músic i compositor Eric Vinaixa.

0: Més efemèrides. El 12 de juliol de 1972 neix Halldór Mark, guitarrista i cantautor. I el 12 de juliol, però de 1975, Rafael Subirachs va cantar la cançó prohibida Catalunya Compte Gran a les 6 hores de Canet.
1: Gràcies, Pamela, i com sempre, fins aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Continuem aquí a Tulicat amb una de les nostres entrevistes i avui parlem amb una de les components de la formació Capella, que acaba fa poc temps de treure un disc al mercat, que porta per títol Morgan. És la Bego de la Iglesia. Hola, Bego, i benvinguda aquí a Tulicat.
1: Hola, com esteu? Moltíssimes gràcies.
0: Des de l'any 1994 que Capella funciona, però per aquells que no us coneguin més de prop, primer de tot, qui forma aquest grup, que per cert és un grup vocal?
1: Sí, és un grup vocal i té una especificitat, que és que som 6 membres i això no sol ser molt habitual. Dos homes, en Joaquim i en Guillem, un fa més part de baix i també part de percussió, i en Guillem, que fa més la part de tenor, i després quatre dones, n'Esther i na Sophie, que serien les veus més agudes, i na Carol i jo, que estaríem més enmig, més mezzos. I així, bueno, aquests som els membres de Capella. A part de després tot un equip darrere de gent que tècnics de so, de llum, managers, tota aquesta part que també és important, que no és visible, però que fan molta feina també.
0: Bego, Morgan, aquest disc és un homenatge, no?
1: Sí, és un homenatge en part. O sigui, és un homenatge i també és un disc de molt d'agraïment. Ara ho explico.

0: que sí que ens feia il·lusió fer una cançó dedicada a ell. I una de les coses més curioses que ens va passar va ser que el dia que el varen conèixer, que estàvem preparant una col·laboració, per cert, a l'Auditorium, que és allà on varen presentar el disc, fa 30 anys, ens va convidar a casa seva i ell anava en cadira de rodes perquè va tenir un accident de moto quan era jove. I quan ens va obrir la porta, va aparèixer amb un lloro, com si fos un pirata, no? I era el seu lloro Morgan, i mos va enamorar, aquell lloro, perquè imitava la veu que més estimava, que era la veu de l'harmònica i la veu d'en Víctor. I vàrem pensar que nosaltres, com a cap pela, som lloros, no? Som Morgans, perquè nosaltres també, com a grup vocal, aquelles veus que estimam, els de fer impròpies, els de intentar bueno, arreglar de qualque manera perquè sonin a capella i la veritat és que ens van sentir com a molt identificats i pensam que Morgan i tot el que du aquest símbol és molt representatiu del contingut del disc, perquè el que dèiem és un homenatge a Víctor Uris, una cançó. I és un agraïment a totes aquelles persones, música, moments, patrimoni, que ens han deixat herència cultural. I per això està el contingut és música molt diferent i que representa moments molt significatius del grup, no? Des de la Balanguera, que és el nostre himne, fins a So de Pastera, L'amo de Sant Corabassa, que són cançons més populars, però després també hi ha una cançó que han recuperat de fa molt de temps, que li hem donat dues voltes, que és Mà, perquè és molt identitària, no?, de la nostra part mediterrània. Després hi ha també Xori a Xori, de Miquel Laboa, que la vam aprendre un moment molt, molt, no sé, important per nosaltres com a grup, que era en el País Basc, en família, una ciutadania, i ens van donar a conèixer aquest himne, que ja, bueno, que ja és un himne, no?, que, de Miquel Laboa. No sé, que té un conjunt de peces que per nosaltres, a nivell de grup, d'aquesta trajectòria de 30 anys, són moments com a molt significatius. I el fil conductor de Morgan és tot això, no?, que representa aquest contingut divers.
1: Morgan, doncs, és una barreja de composicions originals, també de temes tradicionals i també de revisió de temes que ja estaven publicats, no?
0: Sí, exactament. I tot això, a més, amb un segell que pensam que ara estem en un molt bon moment de grup, allà on, bueno, ses veus ja, després de tant anys de cantar junts, sonen molt ensemblades i estem molt contents del producte, no? I a més que s'ha fet molt bona feina també a nivell d'enregistrament, és molt directe, i pensam que a dia d'avui, amb tanta tecnologia i tanta, bueno, intel·ligència artificial també pel mig, que sigui un so tan directe, tan autèntic i tan proper, fa que sigui, per nosaltres és un valor afegit.
1: Bego, abans parlaves de la presentació del disc. Com va anar aquesta el passat dia 23 a l'Auditorium de Palma?
0: Nosaltres el vàrem viure com un dia com molt emotiu, ple de família, d'amics, de gent que li feia ganes veure cap pela després d'anys de veure molts amunt a l'Auditorium també, no? I hi havia una mica el públic que mos coneix de sempre i després aquella gent que feia estona que no mos veia i que li feia il·lusió veure un concert molt complet, no? Perquè, clar, implicava, a part de la part musical, tota la part d'escenografia visual, que darrere hi havia molta feina d'imatge, no?, de projeccions, de llum, i va ser molt guapo, perquè l'auditori com a espai ho permet, tècnicament és una sala fantàstica perquè està equipadíssima, i després els nostres tècnics varen fer molta feina en aquest sentit. Varen projectar audiovisuals de Josi Malis i de na Júlia Dot, que han fet per cada una de les peces un acompanyament visual molt especial, i després tot el disseny de llums era de Toni Adrobé, que també, bueno, mos acompanya i mos coneix i sap cap on mos ha de dur amb s'il·luminació, i va

0: una feina fantàstica. I la part sonora també, perquè en Paco Ballester, que és el nostre tècnic, ha fet molt d'anys feina a l'auditorium, coneix molt bé la sala, i la veritat és que ens vàrem sentir còmodes. Va ser un concert molt viscut, jo diria com a molt nu, perquè va ser molt directe, molt, no hi havia res enregistrat, la gent estava molt a prop de l'escenari, va ser molt guapo, una cosa com molt autèntica.
1: El disc Morgan ha estat presentat, òbviament, a les diferents plataformes digitals musicals, però també en físic. Què trobem en el disc en físic?
0: En el disc físic hi ha la part, igual que quan obris un llibre, no?, que pots tocar, que pots olorar, pots, no?, hi ha tota la part de disseny que complementa molt bé les cançons, perquè veus a Morgan, veus els colors, veus les textures i veus l'explicació de cada cançó, i també és per cada disc, i està explicat allà, no? Llavors, tenir-lo físic també és entendre-lo més, perquè tota la part material el que fa és, bueno, això mateix, no?, materialitzar moltes idees, i quan ho veus i ho toques encara ho entens més. I la gent que no va venir al concert o que no mos pot veure en directe, després tenir el disc és com a poder complementar la part de contingut i entendre cada una de les peces d'una manera diferent. Hi ha les lletres nostres escrites, hi ha tota la part de persones que han participat també amb els noms i llinatges, i ja fas una composició de tota la gent que ha participat. La part del disseny i la il·lustració per jo és preciosa, l'ha fet en Júlia Dot i és fantàstica, i no sé, que hi han posat com molta cura, i jo crec que això se nota, no?, quan fas una cosa amb tant de detall i tanta dedicació. Jo crec que bueno, que això és un producte que se nota.
1: El grup, la formació Capella, al llarg de la seva trajectòria ha tingut actuacions tant a Mallorca com a fora del territori, a diferents indrets de l'estat espanyol, també a Europa. Heu participat a la vegada en events importants, i ara estem recordant que, per exemple, heu compartit escenari amb una llegenda com en B.B. King. Quines experiències en recordes d'aquests, els vostres 32 anys primers, Bego?
0: Doncs, ja has dit, l'experiència amb B.B. King va ser fantàstica, perquè a més és una persona acollidora, propera, que ens va fer sentir com a molt bé, perquè que després de compartir amb ell escenari ens cridés per anar al seu vestidor i estava allà amb fruita única i exclusivament, i mos la va oferir, mos va agafar el disc, no sé, una persona tan entranyable que varen dir, ostres, saber haver-lo conegut també en aquesta vessant, no? I va ser un luxe, això ho recordem fantàsticament. Després una altra aturada especial dins aquest viatge de 32 anys va ser els Premis Max a Sevilla, que vàrem ser la banda sonora dels Premis Max allà en el Teatre de la Maestranza. Vàrem estar una setmana amb gent fantàstica de teatre, de la dansa i de la música, tots junts allà visquent i preparant la gala, i allò va ser amb Valdena Teatre, amb Dago i Dago, amb Antonio Canales. Bueno, va ser com una experiència, i dius, ostres, què m'ha passat, no? Vàrem anar també al Festival de Leipzig fa uns anys, i en el Grand House, que és un espai de no sé quants de pisos, ple de gent, perquè allà la gent, quan hi ha el Festival a Capella de la ciutat, tota la ciutat se converteix en un escenari, llavors allà estava tot ple, i miraves cap a dalt i no t'acabaves amb la mirada la quantitat de gent que hi havia, i clar, dius, ostres, a més si tindré pànic escènic, no? I això ho recordem també com a una, no sé, un moment molt increïble. I també, per exemple, hem vengut a Girona, amb Barmestàs, a Sala Ludegas, a Catalunya, a Barcelona, vull dir que, no sé, que també hem fet coses més properes. Per exemple, nosaltres aquí hem cantat en el Torrent de Parells, no sé, hem fet espais impressionants, alguns de més a lluny i alguns de més propers, que no li volen llevar importància tampoc, perquè ho hem viscut com a molt intensament. i bueno.
1: Ja per acabar, Bego, suposem que a partir d'ara continuareu presentant en directe aquest treball, Morgan.
0: Aquesta és idea, perquè després de tanta feina convendria donar-lo a conèixer quan més millor, no? I tenim molta il·lusió per això. Ara fa estona que no venim a terres catalanes, excepte en el Festival de Girona, que fa molt poquet que sí que hi vàrem anar, i que va ser, la veritat és que sempre que hi anem és un gust. Però, bueno, estem fent calendari de gira, el que passa que com que estan recents els discs, encara no han tancat algunes dates. I sé que, bueno, que per exemple, aquí estan mirant a diferents pobles que tenen auditoris així amb aquestes condicions, i després farem també formats més reduïts, allà on no hi hagi tant de necessitat tècnica, sinó que també puguem presentar amb un format més reduït la part de Morgan que volem donar a conèixer, perquè pensam que val la pena. I bueno, pendents de tancar dates, i si algun programador mos està sentint, que s'animi a fer el contacte, i estarem encantats de poder fer el concert.
1: Doncs ja ho sabeu, Capela tenen un nou disc al mercat, el títol és Morgan. Hem estat parlant amb una de les seves components, amb la Bego, i això sí, et desitgem el millor, Bego, i moltes gràcies per haver-hi compartit aquests minuts amb nosaltres.
0: Moltíssimes gràcies, la veritat ha estat un plaer.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest cap de setmana. Comencem per divendres a les 10 de la nit, Joïna al Cementiri Vell de Garriguella. Una hora més tard, a les 11, Ginestà al pati del Palau dels Comtes de Castelló d'Empúries. I també divendres, però a 11:45 de la nit, Le Coq al Cementiri Vell també de Garriguella. Passem ja a dissabte, recordeu, a les 6 de la tarda, s'enceta l'edició 2026 del Festival Canet Rock amb les actuacions de Figaflowers, Musca, Detallets, Julieta, Buos, Su, Els Catarres, Doctor Prats i Mama Douxa. Mitja hora més tard, a 6:45 de la tarda, recordeu, dissabte, Pepet i Marieta i també Auxili a la platja rajada de Capdepera. El Bar Mengou estarà a partir de les 8 del vespre al claustre del convent de Santa Clara de Castelló d'Empúries. A la mateixa hora, Bru, Gerard Taledo i Pastora, els antics rentadors de la famosa de Juneda. I a les 8 del vespre també Judit Nederman a la finca Can Moragues de Riudarenes. Passem ja a 9:15 del vespre. Recordeu, dissabte, actuació a Can Visa de Vilassar de Mar de Magalí Sare. A les 9 del vespre, Maria del Mar Bonet i Borja Penalba al Prat de l'Església de Sant Feliu de Fontcoberta. A les 10 de la nit, Joan Miquel Oliver al Celler Cooperatiu d'Espolla. I a les 11, Masoni al pati del Palau dels Comtes de Castelló d'Empúries. Passem ja a diumenge, a partir de les 7 de la tarda, a l'Osa, al claustre del convent de Santa Clara de Castelló d'Empúries. A les 7 de la tarda, també Carla San José i Adrià Pujol Cruells a la Concòrdia de Sant Climent de Sescebes. A les 8 del vespre, els Catarres al Parc de Vallparadís de Terrassa. A 9:45, els Amics de les Arts a la platja de Portbó de Palafrugell. A les 10 de la nit, Tomeu Penya al Palau dels Comtes de Castelló d'Empúries. I per últim, a 11:45 de la nit, en diumenge, Trèvol al Parc de Vallparadís de Terrassa.
0: Notícies a Actualicat.
1: La cooperativa El Galliner i l'Ajuntament de Tàrrega han presentat l'Envolta't, un nou festival de música de petit format que neix amb l'objectiu de viure la música de prop i donar a conèixer propostes de diferents estils. El cartell de la primera edició inclou 7 concerts en 7 espais singulars i poc habituals de la ciutat, que tindrà lloc al cap de setmana del 25 al 27 de setembre i també el 4 d'octubre. El cartell inclou noms com Xari Maresté, Ferran Palau o Olga Soet. Cada concert té un aforament reduït i una atmosfera cuidada i se celebraran, com dèiem, en 7 llocs diferents, 2 dels quals secrets que el públic no descobrirà fins que hi arribi. A més, la proposta es complementa amb una copa de vi i tapa de productors locals. Ja ho sabeu, doncs, apunteu-vos a l'agenda Nou Festival L'Envolta't a Tàrrega, aquesta primera edició del 25 al 27 de setembre i també el 4 d'octubre.

0: Avui tenim la visita aquí a Actualicat de la violinista, cantant i compositora Bruna Enfruns, que acaba de treure el seu primer disc, recordem, d'aquells que abans anomenàvem dels grans, amb 11 cançons en concret aquest, el títol Cabells al vent. Hola Bruna i benvinguda aquí a Actualicat.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Primer de tot, Bruna, transformes les influències de la música americana, podríem dir, en un relat personal arrelat al territori amb aquest disc, no?
1: Sí, correcte. Ho he portat bastant a casa perquè al final és la manera de connectar amb els aquí, que és el que vull.
0: Bruna, com estàs vivint aquests primers dies amb el disc al carrer? Quines són les primeres sensacions?
1: Molt contenta, emocionada de per fi que la gent pugui escoltar les meves cançons. Aquestes cançons és veritat que ja fa temps que les he anat tocant en directe, però clar, poder-les tenir gravades, tal com a mi em sonaven a dins el cap, doncs és un somni, la veritat. I contenta amb la rebuda també que han tingut, per ser alguna mica nou i que no sabia ben bé com s'ho agafarien, no? El country aquí no és una cosa que es porti molt, però contenta, la veritat, amb ganes de fer concerts.
0: En aquest disc podem trobar cançons en català, però també en anglès, no?
1: Mm-hmm. Sí, exacte. Jo sempre he escrit en anglès, però és veritat que aquest disc tenia ganes de fer-lo en català, i això, sí, ha estat un repte per mi escriure en català, encara que no ho sembli.
0: Es nota que vas passar un temps visquent a Austin, a Texas, no?
1: Sí, exacte. Tot això, bueno, va venir una mica d'aquesta estada que vaig estar el 2021 a Texas, i d'allà vaig sortir com superinspirada, amb ganes de dedicar-me a la música i de fer concerts i de reviure una miqueta el meu esperit musical que havia quedat una mica atrapat en la pandèmia.
0: Bruna, Cabells al vent transmet una imatge molt visual de llibertat, de desconnexió, potser de deixar enrere el passat. Què representa exactament aquest concepte per a tu?
1: Per mi, Cabells al vent és un disc de, això, una mica de la llibertat, els viatges, a tenir por de sortir de la zona de confort, això de deixar-se els cabells, no?, i baixar la finestra. I sí que és un disc per mi una mica nostàlgic, perquè sí que hi ha moltes cançons que ja fa uns quants anys que estan escrites en una altra etapa de la meva vida, però alhora també connecta molt amb l'ara i amb les meves ganes de viure i en aquesta nova etapa en la que estic. Així que jo crec que és un disc, això, que qualsevol que l'escolti li donaran ganes d'estiu i de viatjar i de viure la vida.
0: En quant a sonoritat, què podríem destacar d'aquest disc?
1: Doncs jo crec que la instrumentació, perquè és la majoria, doncs, són instruments que sí que la guitarra, el baix i la bateria hi són sempre, però en aquest cas a mi em feia molta il·lusió ficar-hi la mandolina, bueno, el violí, no?, que és el meu instrument, que també hi és bastant present, l'harmònica, que són instruments molt típics del country, del bluegrass, però que aquí no són molt vistos, i crec que això també fa que li doni un aire molt diferent del que estem acostumats a sentir.
0: Quines col·laboracions has tingut?
1: Doncs en aquest disc col·laboro amb la Victòria Vilalta, que és una cantautora olotina, que de fet és una de les participants del Sona Nou d'aquest any, i res, som amigues de fa temps, ens vam conèixer a l'època que jo estudiava a l'ESMUC, i mira, em feia il·lusió fer una col·laboració amb la cançó de Nit d'estiu amb alguna noia, crec que les dues veus queden molt boniques en aquesta cançó, i mira, quan vaig pensar en la Victòria va ser, ella em va dir que sí de seguida i ho vam tirar endavant, i la veritat és que, bueno, m'agrada molt com ha quedat la combinació.
0: El disc Cabells al vent, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
1: Doncs ha estat enregistrat a la planta del mig, a Sant Celoni, que és l'estudi del meu amic l'Aleix Triador, que és guitarrista, cantautor i productor. I ell m'ha produït el disc. Ell també em va produir el meu primer EP, i ell connecta molt amb el meu estil, també sap perfectament, bueno, és com si, o sigui, sé que ningú més que ell entén més bé que ningú les meves cançons, així que estic supercontenta de treballar amb ell també sempre.
0: Normalment els discos prenen una nova vida quan es defensen dalt de l'escenari. Com serà la gira de Cabells al vent? Què es trobarà al públic que vingui a veure't?
1: Doncs mira, de moment Cabells al vent és en format petit, format més íntim, duet amb l'Aleix, però bueno, la veritat és que tot i ser només dues persones jo crec que queda molt xulo perquè jo agafo el violí, la guitarra, l'Aleix també les guitarres, a vegades també agafa el pedal, vull dir que jo crec que tot i ser un format petit és molt, molt dinàmic i molt xulo, crec que encertem bastant l'essència de cada cançó. Però sí que és veritat que d'aquí a llarg plaç, no sé a quin pla estic parlant, però m'agradaria molt provar format banda. El problema que això ja porta una mica més de temps d'organitzar, però sí que m'agradaria que la gent pogués escoltar les meves cançons doncs, en el seu màxim potencial, no? Que és amb una bona bateria, una bona base. Però bueno, temps al temps.
0: Doncs, mentre tant, ja ho sabeu, podeu trobar, podeu escoltar Cabells al vent de la Bruna Enfruns a les diferents plataformes digitals musicals. Bruna, un plaer tenir-te aquí. Molts èxits amb aquest disc, que segur que volarà molt lluny.
1: Tant de bo que sí. Merci.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornarem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, i feu el possible, escolteu música en català i en directe. Adéu-siau.

0: A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.
1: Un quant és de bon exemple? Fent-li veure que m'esment i tot serà omnivolat. Què passa sense mal temps? Ses dones volen això. Si els hi anaven molt de precs, cor que vols, cor que desitges, en sortiu més malament. Com més disgust els hi donen, més vos estimen després. I sobretot, gelosia. Així s'amor més s'encén. De jou, que en duguin els bous, jo vull ser independent. Que sentiu? Bata aquí sa música que mana s'ajuntament. I toca signe de riego per animar cada mes. Vinga, mullera, que és hora. Ens ha casat? Ja ho veurem. Aquí no em volen. Millor. Enmig d'esplai falta gent. Tot l'amor!

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Primer punt, ratificació de la urgència de sessió.
1: Bé, l'urgència d'aquest punt ve motivada per un requeriment rebut també recentment per en el marc d'una convocatòria i l'auditoria postanent de el Fons Next Generation, la compra que nosaltres ara duim a inventariar la vàrem posar com a una de les possibles actuacions dins el Fons Next Generation, i ells ens van fer un requeriment en el qual havien de fer dues declaracions, que això no és un problema, però també ens havien de dir que havia d'estar aquest bé havia d'estar dins el bé, dins el català, dins l'inventari de béns municipals. Quan se va comprar a Junta de Govern se va fer un acord de que s'inscrigués en el... Això però no s'ha materialitzat, això el 2023. Per tant, ara el que demanam és que s'acorda un acord de plenari a on se digui que aquest bé s'ha d'inventariar dins el nostre inventari de béns immobles. I això, bé, s'urgència demanada perquè de requeriment, la van enviar crec que dilluns, dimarts de la passada, i m'ho donen fins dia 22, que és dilluns que ve. Mm. El podríem haver fet a l'incomissió informativa, però és molt precipitat perquè després hem de notificar dins el mateix dia 22. Per tant, en teníem, i ho van comentar a veure si avui podia ser l'urgència d'aquesta sessió. Per això s'ha declarat aquesta urgència. Vots a favor?
0: Unanimitat. Val. I ara passem a l'expedient, que és 4.431 de 2021, aprovació fiscal de la proposta d'inscripció a l'inventari municipal de béns de l'immoble adquirit per compra-venda.
1: Bé, com recordem, l'Ajuntament va adquirir aquest terreny l'any 2023 mitjançant una compra directa aprovada per Junta de Govern local. Aquesta adquisició responia a una necessitat fa molt d'anys que l'Ajuntament de Tarragona fa molt d'anys que pateix un tema d'aparcaments. Per tant, tenien que li podrien donar resposta. No? Per aquest motiu es va considerar com convenient adquirir aquesta parcel·la situada, que ja està arrendada fa 2 anys, a la zona de la Clota, molt propera al centre del poble, amb l'objectiu de destinar-la a l'estacionament públic i millorar així la mobilitat, l'accessibilitat i els serveis de la ciutadania. La finca se va adquirir per un import de 908.885,18 després de les corresponents valoracions tècniques i dels informes jurídics i econòmics que consten a l'expedient. Posteriorment es va formalitzar l'escriptura pública de compraventa i va escriure en el registre de la propietat en nom de l'Ajuntament d'Artà. Cal recordar també que el mateix acord de la Junta de Govern, al qual he fet referència, de dia 7 de novembre de 2023, ja preveia expressament que una vegada formalitzada la compra, aquesta adquisició s'anotés a l'inventari municipal de béns. Tanmateix, aquesta anotació va quedar pendent de fer, i recentment, en el marc d'una auditoria vinculada al Fons Next Generation, aquesta operació s'ha requerit a l'Ajuntament que acrediti la inscripció de la finca a l'inventari municipal. Per tant, el que avui es proposa no és una adquisició ni tampoc una nova despesa, el que fem és completar un tràmit administratiu que havia quedat pendent i donar compliment a l'acord adoptat l'any 2023 i regularitzar definitivament la situació patrimonial d'aquest immoble. En definitiva, es tracta d'una actuació de bona administració i seguretat jurídica per mantenir l'actualitat d'inventari municipal. Per tot això es proposa l'adopció del següent acord. Primer, adoptar l'inscripció de l'inventari municipal de béns i drets, aquí epígraf d'immobles pel bé immoble adquirit per compraventa en data 1 de desembre de 2023, identificat com a finca registrada 11.309 d'Artà, i d'UFIR 07-023-00-376-954, en referència que de sal 0043-107-ED-3904-S-0001-HK, i una superfície de 5.948 en 10 metres quadrats. En l'inscripció literal i confrontants que consten a l'acord de la Junta de Govern local de 17 de novembre de 2023 i en la nota informativa registral fent constar com a costa d'adquisició l'import de 908.885,18 i com a destí declarat l'aparcament públic, places d'aparcament públic per l'estacionament de vehicles d'acord amb l'esmenat a l'acord de la Junta de Govern local. Segon, aprovar la fitxa que s'incorpora a l'inventari general municipal de béns de l'Ajuntament d'Artà en les següents anotacions. Epígraf 1, béns immobles, element, aparcament de la Clota, data 16 de juny de 2026. Dates generals, titular de l'Ajuntament d'Artà 100% pel domini, patrimoni, béns, drets i obligació municipal, titularitat pròpia municipal, ús com a general, estacionament públic de vehicles. Descripció ampliada, títol d'adquisició compraventa mitjançant l'escriptura notarial atorgada davant el notari d'Artà Joan Munal de Bernassa el dia 1 de desembre de 2023, número de protocol 1814. Acord municipal d'adquisició, acord de Junta de Govern local en sessió 16 de novembre de 2023, cot d'adquisició, com he dit abans, de 908.885,18. Referència cadastral 004031-07. ED3904S0001H. Superfície cadastral 5948, superfície registral 5948, ubicació en el nucli d'Artà, carrer Pou Nou, carrer de Sa Clota, carrer Ermita. Classificació de sòl, sòl urbà. Títol d'adquisició, compraventa. A dades registrals, registre de la propietat número 2 del Manacor, número de finca 11.309 d'Artà, inscripció 5a de la data 9 d'abril de 2024, el tom 3.541, llibre 189, foli 159. Inscrita la representació gràfica georreferenciada en data 7 de novembre de 2023, càrregues, afecció a la revisió de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentals. Tercer, disposar l'arxiu separat i custòdia de documentació acreditativa del bé, títol adquisitiu, acord de la Junta de Govern, nota informativa registral i documentació cadastral i gràfica, fent constar la signatura o localització d'arxiu corresponent a fi de garantir la traçabilitat documental i disponibilitat de la informació patrimonial. Quart, encomanar als serveis municipals la pràctica material de l'assentament d'alta numeració correlativa dins l'epígraf d'immobles, l'actuació de l'inventari municipal en els termes escaients i la seva incorporació a la ratificació anual que correspongui a l'autorització de la secretaria, i al vistiplau de la presidència, si s'escau, la remissió de la còpia i ratificació de l'inventari a l'adquisició de l'Estat i la comunitat autònoma dels termes, en els termes procedents. Bé, això és el que se diu a aprovació, és un requeriment que molt van tenir i és una passa que mos feia fer una vegada aprovat per Junta de Local. Un independent d'Artà.
2: Un acord ben complet, és que sí.
1: Sí, hi ha constant va que s'acord.
2: Ahir votarem a favor.
1: D'acord. Partit Popular?
3: Ahir votarem a favor.
1: I d'ahir procedim a votar. Vots a favor?
0: Unanimitat.
1: Moltes gràcies a tots, i disculpeu la premura, però m'ho diu jugar un milió d'euros.
0: Aprovació de les actes de sessió de 25 de maig i de 9 de juny de 2026.
1: No hem de prendre d'Artà? Partit Popular?
0: Regredir.
1: A veure.
0: S'aproven per assistència i per unanimitat.
1: Sí.
0: En segon lloc, seria l'expedient 2915 de l'expedient de contratació del servei de gestió del servei públic d'atenció a la primera infància de l'Ajuntament d'Artà, i prèviament, com que aquest punt se va modificar respecte a la comissió informativa i faltaven una sèrie d'informes, s'ha de justificar l'urgència de la situació d'ordre del dia.
4: Bé, l'urgència, vos ho he comentat en Jordi i en Joan també, és que se varen canviar els criteris de millora per això, per poder fer més millores, una vegada xerrat amb les educadores de l'escoleta. Si vos pareix bé, votaria en l'urgència. Això no canvia res d'esplet tècnic, ni del pes, ni res.
0: Unanimitat.
4: Val, com us vaig explicar les comissions informatives, allà és nou plat de les escoles de Pou de la Lluna, allà on hi ha sis aules distribuïdes, dues de 0-1, dues de 1-2 i dues de 2-3, segons les necessitats del servei, i enguany per primera vegada l'escola Estrella de Mà de la Caloni ho gestionarà, serà agafada a partir de dia 1 de setembre des de la Conselleria d'Educació. Aquest plec puja respecte des que tenim de fa 4 anys i mig degut a una sèrie de coses. Primer, perquè s'han millorat les condicions laborals de les educadores, el conveni l'any passat a nivell estatal se va modificar i de la mateixa manera se va modificar una millora també econòmica a nivell de la comunitat, i això fa que s'incrementi. Per altre costat, tenim 20 hores d'una netejadora que fins ara ho pagàvem nosaltres directament, i aquesta vegada, ja que se necessitaven més neteja, s'han posat 30 hores setmanals en els plecs del contracte. Dic que les monitores, les educadores d'Estrella de Mà passaran a formar part de l'escola de Pou de la Lluna, allà on hi haurà 3 professores i 6 educadores, metge netejadora. Són 10 persones que hi haurà contratades en la licitació. També d'aquesta licitació hi posam un lot allà on en l'estiu, a 2 mesos i mig d'estiu, se farà l'escola d'estiu per l'escola d'Utres a la colònia de Sant Pere, perquè trobam que hi ha aquesta necessitat. Fins ara s'ha oferit aquest servei i s'ha de seguir tenguent. I respecte a la diferència que vos vaig exposar dels punts de l'informe tècnic que hi havia dilluns a les comissions informatives és que els criteris d'adjudicació avaluables hi havia mitjançant fórmules eren 55 punts. Ara van canviar per 60 punts perquè d'aquesta manera hi haurà 5 punts que s'apuntuaran si així l'empresa fa aquesta millora per fer 2 hores de suport en el menjador al migdia perquè a les educadores mos varen dir que era necessari. I aquests 5 punts s'han llevat de la planificació de treball pedagògic i organitzatiu del centre, que se donaven fins a 10 punts i així se'n donen 5, que això sí que és més avaluable a nivell subjectiu i no objectiu en criteris puntuables. Això és el canvi que hi ha hagut, però pensant que és millor i, com dic, no canvia ni modifica res els plecs tècnics.
3: No, aquestes novetats entenem que tampoc no afecten i pensant que és un servei molt important i que per tant que esperen que la licitació surti bé i pugui continuar el servei en la qualitat de fins ara.
5: Partit Popular.
6: Bueno, el que nosaltres deim moltes vegades, si d'on ves entren d'un país i d'on ves entren de l'altre, en aquest cas de la Conselleria d'Educació, surt més fàcil, però no vol dir que no se pugui fer per a ella, però és una molt bona ajuda i nosaltres ho veiem molt bé, vull dir jo que...
4: Sí, és així, perquè ara hi ha la gratuïtat, això suposa que l'Ajuntament de cada aula entre 45.000 euros a l'any, són uns 270.000 euros a l'any que s'entra per la gratuïtat, però també és cert, i s'ha demanat des d'aquest Ajuntament, i crec que va ser per part de tots, que estaria bé que se millorés aquesta quantia, perquè en les millores que hi ha hagut en els convenis hi ha hagut pujades significatives i necessàries que eren a tot l'equip, en els professionals que hi fan feina, i per tant molt surt el plec per un 400 i pico de mil d'euros a l'any, que també és vera que hi ha altres entrades que se paguen directament a l'Ajuntament, però bueno, com dic, si ha millorat en els anys, però també és cert que estaria bé que millorés un poc més la quantia per aquestes puges que hi ha hagut. Així i tot, esperen que, com diu una Maria, hi hagi se presenti i el servei se segueixi donant fins que s'aconseguiria a Bessumesquí, que supos que estaran un parell d'anys encara.
6: Però el que sumeix és per cada cosa. Vull dir ja que no és que sigui molt de pava. Aquests 200 i pico de mil euros que porta, a lo millor fa un parell d'anys, no fa molts, que l'havia de portar a l'Ajuntament.
4: Sí, ho vaig explicar a les comissions informatives i ara mateix ho he acabat de dir també.
6: Vull dir jo que... molt bé.
1: Molta unanimitat en tot cas. Vots a favor?
0: Unanimitat. Següent expedient, 146/2026, de reconeixement d'extraordinari judicial de crèdits de juny de 2026.
7: Bueno, com cada mes duim aquest reconeixement d'extraordinari de crèdits, que són els OFIs, que són factures que estan dins el pressupost, casos que estan dins el pressupost, però degut, com ja he explicat diverses vegades, que no s'està gestionant l'expedient com toca, doncs s'han d'aprovar per plenari. No afecten el pressupost perquè, com dic, estan pressupostats i són tots despeses pressupostades.
3: Bé, nosaltres com sempre ens estenim, sempre ho deim, s'ha de pagar, és un servei que s'ha fet, però pensam que l'Ajuntament s'ha de posar una mica més les piles, no?, per acabar amb aquests ofis que ja fa molt d'any que duren. Vull dir que, bé, fa poc que se fa, però fa temps que duren, vull dir, no?, la llei de contractes és del 2018, per tant, això són coses que des del 2018 no s'han regularitzat, en això me referia molt d'anys.
7: Tantes.
6: Nosaltres no sabem que el president, que també ens tindrem perquè hi ha una sèrie de factures que les volem estudiar una mica més i ens tindrem.
1: Abstencions?
0: 7 vots a favor i 3 abstencions. Següent expedient, 2576/2026. Aprovació de la proposta en vez del compte general 2025.
7: Bueno, el que hem aprovat, com dius, això és aprovat des del compte general, que han estat publicats i no ha hagut cap al·legació, per tant, el duim a aprovar per després remetre aquest compte juntament amb tota la documentació que l'integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes.
3: I votarem a favor.
6: No, no ho entendrem.
1: Votar-me, David. Vaig a favor.
5: Abstencions?
0: 9 vots a favor i una abstenció. Següent expedient, 5.398 de 2025. Aprovació de la proposta de modificació del Pla Estratègic de Subvenció en 2026. Modificació número 2.
7: Això és una subvenció que ve de la Creu Roja, que tenia unes determinades partides ja fa un parell d'anys i enguany han decidit traspassar-ho tot a Servei Social, perquè Servei Social, des de Servei Social, decideixin cap a on van aquests dos bes, on considerin que és més o menys necessari i més oportú. I per tant, el que fem és modificar el Pla Estratègic de Subvenció per poder modificar aquestes partides.
8: Nosaltres hi votarem a favor, simplement fer un comentari de que vam parlar a les comissions, de que hi havia hagut com una sorpresa de que hi havia hagut un top best que és ara no m'ho sé paraula, no legals, els immigrants il·legals no havien gastat aquest top best perquè hi havia hagut una època que no hi havia hagut demanda, diríem. I simplement es poder saber que poguéssiu averiguar per què ha passat això.
9: Bueno, no eren aquest doble, perquè les vàrem posar en el principi quan vàrem
10: elaborar el pressupost. L'any passat sí que teníem un conveni en Creu Roja que ens van ajudar a gestionar ajudes, i enguany, com que no sabíem exactament si ho faríem una altra vegada a través de Creu Roja o si ho assumíem directament des de serveis socials com altres ajudes que fèiem, doncs ho vàrem posar inicialment a la partida de conveni en Creu Roja per si al final el fèiem que no fos després difícil. Al final ha passat el contrari, que consideram que aquest dubte és la fórmula que havíem de fer en Creu Roja, és veure que intervenció tampoc no ho tenia molt clar això, per tant, en vez de que els dubtes se quedin en el conveni de Creu Roja sense poder executar el conveni en Creu Roja, el que han fet és traspassar directament, el que se fa és traspassar directament els dubtes a serveis socials perquè sigui serveis socials que ho gestioni de forma directa, que segurament serà amb ajudes com, és a dir, amb ajudes ajudes normals i corrents. Deia que és vera que una part d'aquest doble anaven destinats a ajudes per persones en situació irregular. El que passa que és vera que no, ara mateix no hi ha hagut demanda, però bueno, que no implica res, que és vera que també sabem que hi ha ajudes del govern d'Espanya que s'han de gestionar, que ara no ho té molt clar, ho hauria de demanar, però sé que o s'havien de gestionar o s'estan gestionant des de Creu Roja, per tant, potser sí que la disminució ve també per aquest costat de que ja s'està cobrint per un altre costat. Sí.
8: Bé, simplement sí, era sí. Això, era saber... Quan va sortir aquest tema en aquestes sí. Comissions era saber, a lo millor, poder fer un petit incís a veure si havia passat qualque cosa.
10: No, sí. Bé, que nosaltres sapiguem, en principi no.
5: Partit Popular?
6: Bueno, nosaltres, les comissions informatives també ho van demanar, vaig demanar bonament si havia parat en contacte amb el Roig, a veure que havia passat aquesta subvenció de 10.400 euros, i nosaltres tampoc no, encara no ho hem pogut esbrinar, i amb aquest cas molt estendrem.
9: Sí, no ha tocat de dir.
5: Bé, ja està. Pot anar a mirar-hi. Vots a favor? Abstencions?
0: 9 vots a favor i una abstenció. Següent expedient. 5.381 de 2025, aprovació inicial de la modificació número 3 de la base d'execució del pressupost municipal per l'any 2026.
7: Bueno, després de modificar el pla estratègic s'ha de modificar la partida pressupostària, el que duim és modificar la partida pressupostària per pressupost, per aplicar aquesta partida pressupostària com correspon.
5: No
7: hi
5: ha un tema de cap?
8: Res a dir, un tema tècnic.
5: Partit Popular?
6: Que ho estendré.
5: Hola, vots a favor. Abstencions?
0: 9 vots a favor i una abstenció. Següent expedient, 3.237 de 2026, modificació de crèdit número 10 de 2026 en la modalitat de suplement de crèdit finançat en romanent de tesoreria.
7: Bueno, antes que això...
0: Hi ha urgència abans.
7: Perdona, sí. Hem dut per urgència perquè ha hagut la modificació, doncs en les comissions en principi només duem una partida de 800.000 euros, després vam afegir una sèrie de punts més, per tant hem dut urgència de lo que hem d'aprovar avui.
5: Pots fer l'urgència? Pots fer
0: l'unanimitat.
7: Vale, ara vos explico. Aquesta modificació ve gràcies i degut en el canvi que ha hagut després del decret que va sorgir fa un mes, crec que se va aprovar, que tots els ajuntaments que havien incomplert perquè havien utilitzat els estalvis, o sigui, el remanent que tenien per poder fer inversions i justificades, pues, han deixat d'incomplir de qualque manera i no estan obligats a fer el pla econòmic que havien duit fa un mes o dos, crec, a plenari. Per tant, com no hem de complir aquest pla econòmic, podem utilitzar, tornar a utilitzar el remanent que ens queda, o que tenim, no tot, evidentment, perquè hi ha alguna cosa de liquidesa, i el que duim és aquesta modificació de crèdit a compte de remanent. Aquesta modificació de crèdit és són 898.000 euros per les obres dels carrers de Pitxol i aquí baix, de tots els carrers d'aquí baix, 898.000 euros, de la plaça del mercat, del sol de la plaça del mercat, 80.000, que és necessari, ben necessari, arreglar-ho, dels escocells de Gran Via, 48.300, del magatzem d'Espoli, 4.667 en 48, de la redacció projecte Escola de Música, de 8.000 euros, dels projectes Comesa Poli Aerotèrmia, 60.000, de les targetes PVC, 15.011, les targetes he de corregir, que l'altre dia va estar un poc despidat, són targetes Artacart, les que falten, de la cuina del centre dia 9.000 euros, compres de terrenys, i d'inversions en terrenys Punt Verd de la Coloni, 30.925, i inversions en terrenys en plació depuradora, 22.448. Això puja un total d'un 1.189.835 en 62.
5: Una dependent d'Artà.
8: Bé, nosaltres ens van reunir l'executiva, vam explicar un poc el tema i això, i van arribar a la conclusió de que nosaltres realment això ho faríem d'una altra manera, ens agradaria estar tot un poc més... La manera de fer els pressupostos i tot això els faríem d'una altra manera i a través de l'executiva varen decidir que ens estendrem.
5: D'acord. Partit Popular?
6: Bé, nosaltres no ho veiem malament que s'agastin els dos bés, que probablement la gent ha aportat en la seva subvenció. Nosaltres el que sí demanaríem seria votarem a favor d'aquesta proposta si hauria manera i si ho volen fer ho fes, si se pot fer ho fes gent aquestes obres a gent de la nostra comarca que es puguin fer perquè vindrem de tant un temps aleshores per mi feien més feina que l'Ajuntament d'ara, per l'Ajuntament que ara veurem si se podria tornar a implantar.
5: Bueno, com antes em feia referència a la llei diríem dels ofis, pues, la llei de contracte del sector públic que es marca que la contractació de diverses obres en segons quines quantitats pues, s'ha de fer d'una manera o l'altra. Nosaltres no, amb aquesta escala moltes vegades tenim se'n van fermades. Saps? Per tant, obres de més de 40.000 euros han d'anar a licitació, obres de menys de 40.000 euros han d'anar a tenir un altre procés, doncs cada un té el seu procés. Ja ens agradaria que la llei ens emparés per poder afavorir el que deien nosaltres moltes vegades per votar local, però la llei és la que és i el que hem de fer nosaltres és intentar complir la llei.
7: Jo, en referència a el que heu dit de l'extensió, que m'aprimo i vient, totes les aportacions, perquè jo, quan feim el pressupost, intentam ajustar en el màxim en el que hem de generar d'ingressos i el que sabem que hem de generar d'ingressos i les despeses que hem de tenir. Per tant, ja m'ha vist just equilibrar els pressupostos. Si teniu aportacions per fer, per dir, mira, pues nosaltres faríem això, això, això, no és problema, m'agradaria que mos ho diguéssiu, perquè aniria bé, perquè, evidentment, jo sempre, mentre més gent doni opinions i més gent valori coses, pues és més facilitat per fer aquestes coses, o més visions de més gent, és més... tot pot sortir molt millor. Jo, sincerament, no hi he trobat altra manera aquests anys de fer-lo i així venen reflexat. Endui la sort o la bona feina, la bona fe de la gent que fa feina en aquest ajuntament d'aconseguir un superàvit gràcies a la subvenció que han anat produint-se durant l'any, que no se tenen previsió i després s'aconsegueixen i per no deixar tingut aquest superàvit que podem utilitzar aquest remanent degut a això. Però bé, si hi ha qualque manera que vosaltres trobeu un millor de fer, encantat de com ho dic.
6: No, jo el que te deia, perdona'm, era si no el manco que estiguin enterats les empreses d'Artà de les obres que se vulguin fer per si se volen presentar. Simplement sí. Que l'Ajuntament avisi en els contratistes que s'hi volen presentar. No, res més.
5: Això sí, a través d'Hospital de...
6: Gràcies.
5: Bona tarda, en tot cas. Vots a favor? Abstencions?
0: Vull vots a favor i dues abstencions. Següent expedient, 3135/2026, fixació del nou preu de valor de les hores extraordinàries que realitza el personal funcionari i el personal laboral del servei de l'Ajuntament d'Artà.
5: Bé, la proposta que avui duim a aquesta comissió, perdó, a aquest plenari respon a una reivindicació que els treballadors i treballadores de l'Ajuntament venen plantejat des de fa molts anys, l'actualització del preu de les hores extraordinàries. Els imports actualment vigents provenen del conveni del personal laboral i del pacte de funcionaris de l'any 2006. Han passat 20 anys i durant aquest període les retribucions del personal públic han experimentat diferents increments aprovats a les successives lleis de pressupostos. El que plantejam avui és simplement traslladar aquests increments al valor de les hores extraordinàries perquè aquest concepte retributiu no quedi desfassat respecte a la resta de retribucions. La proposta també incorpora dos aspectes que considerem positius i importants. En primer lloc, s'equiparen els imports que percebran funcionaris i personal laboral, eliminant diferències que no tenien una justificació objectiva i avançant cap a un tractament més homogeni de tota la plantilla municipal. En segon lloc, es crea de manera expressa el preu d'hora extraordinària de la categoria d'oficial de policia, una figura que fins ara no estava prevista de forma diferenciada. Vull recordar també que aquest assumpte s'ha intentat negociar en el si de la Mesa General de Negociació. A la primera reunió, la representació sindical va manifestar que necessitava més temps per estudiar la proposta

0: Els informes també assenyalen que els imports proposats són superiors al valor mitjà de l'hora ordinària de les diferents categories professionals, la qual cosa reforça la seva coherència en la comprensió dels serveis extraordinaris. Dit això, també hem de ser conscients que el preu de les hores extraordinàries formen part del pacte de funcionaris com el conveni de personal laboral. Per aquest motiu, els mateixos informes jurídics recomanen que en un futur s'abordi la modificació i actualització expressa d'aquests textos i que els nous imports hi quedin incorporats juntament amb una possible clàusula de revisió que eviti que tornin a quedar desfassats en el pas dels anys. I també diu els informes o la proposta que aquestes noves retribucions s'apagaran en caràcter retroactiu a dia 9 de juny, que va ser quan hi va haver la mesa general de negociació. Unió Independent de Tant.
1: Hi votarem a favor.
0: Partit Popular.
2: Topo jo. Així que si se pot assumir, nosaltres votarem a favor.
0: D'acord, ja, moltes gràcies. Votar, Midai, vots a favor?
3: Unanimitat. Fase de control. Donar compte de les actes de la Junta de Govern local de 7, 14, 21 i 28 de maig.
0: Ordre per assentat?
3: Sí. Donar compte també de la resolució de valia del mes de maig de 2026.
0: Donar per assentat?
3: Prets i preguntes?
0: Ah, no sé quin de totes és primer, crec que és Partit Popular.
1: Tu pas que sí.
4: Va, arriba tard.
2: Nosaltres som els primers.
1: Sí.
0: Els primers?
2: Me'ls podrien dir quin temps s'han retrasat les obres dels carrers de Margalí de Figueroa, Hostal i Pitxal, de la piscina municipal del Punt Verd.
0: Bueno, del carrer de Figueroa i Pitxol s'ha demanat una pròrroga fins dia 31 de juliol. Els retrasos de la piscina municipal no n'hi va haver, més o menys que van acabar en plaç, i el despunt verd ha estat una petita gran agonia que ho hem intentat solventar. S'ha entregat en plaç, però per poder justificar la subvenció que era la que m'interessa, no m'interessava sobretot de la deixalleria que Vernet Generation. Perquè per el que fa referència, si se demanaran de responsabilitats, pues, evidentment nosaltres ara estem intentant veure quines són les responsabilitats que se poden demanar. Per Pitxol, per el que fa referència a piscina i Punt Verd, no, les causes de retras no són sols imputables a l'empresa.
2: I si preguntes el que m'has contestat, si se demanaran responsabilitats als responsables de les obres, però ja m'has contestat. Me'n paren dir el motiu pel qual s'ha retrasat el restabliment del trànsit al carrer Parres, Figueral i Santa Margalina?
0: Sí, sempre me'l va demanar un dia per poder acabar un detall. I també l'asfalt no va acabar el dia que van dir. En vez d'acabar en divendres, van acabar en dilluns i això ho va retrasar un poc.
2: Els desfibriladors que hi ha repartits pel municipi, quan se van revisar per darrera vegada, qui a quina persona ha empresa fa aquesta revisió i qui s'encarrega del seu manteniment?
0: Bueno, el personal funcionari que s'encarrega del seu manteniment o del seguiment és el tècnic d'esports. I després hi ha una empresa contratada, que és Rojo Medical Sport en distribució de seda, que s'encarrega de revisar anualment tots els equips del municipi, tant d'ESA com maletín d'oxioteràpia, revisant les bateries i els parxes i substituint-los en el cas que s'hagin emprat. No? També si s'ha utilitzat algun equip, s'avisa i se substitueixen els parxes utilitzats. Els darrers equips que s'han revisat han estat el de Can Solvell i Protecció Civil a principi del mes de juny i les pròximes revisions són entre octubre i novembre de la resta dels equips.
2: I m'ho esperen dir quan se farà qualque actuació respecte a les jardineres del carrer Rafael Blanes?
0: S'estan fent ara actualment.
2: Com?
0: S'estan fent ara.
2: No se nota gaire.
0: Poden sortir. Les herbes xereques s'han llevades i ara actualment s'han substituït alguns arbrats.
2: És un parada molt petitet, perquè de part no se mouen.
0: Poden sortir, en tot cas, quan sortim el mirant.
2: Bueno.
0: No hi havia flors i ara n'hi havia.
2: Escolta, Manolo, estic molt content que s'hagi

0: i s'hagi fet via de, perquè feia llàstima. Per en dir quants posaran en funcionament el brollador de la banda de la plaça de l'Ajuntament i l'Escollet?
1: Bueno, aquí, per voluntat, sí que s'hi va al poar, ara s'ha de mirar el tema de sanitat a veure què han de fer complir.
0: Mos paren dir quan s'haurà qualque actuació per, per manteniment i reparació de desperfectes del poliesportiu del nostre municipi, molt especial el poliesportiu de la Glòria de Sant Pere, referent al mal estat de les xarxes porteries, sobretot mancança del seu cobriment?
1: Bueno, entenem que la manca de cobriment no és un desperfecte, però bé, sí que és vera que s'han de fer algunes actuacions, sobretot aquestes que han anomenat els representants del Partit Popular.
0: No, no és un desperfecte. No, no és un desperfecte. És una falta. No és un desperfecte, és una falta.
1: Però diu, sobretot, la manca del seu cobriment.
0: Mos poden dir quan de camí municipal s'han arreglat, ha acondicionat i quan s'han desbrossat en el nostre municipi?
1: Sí, fins ara la llista que m'han passat és el següent: camí de Racó, camí de Sant Duc, camí de Sant Catiu, camí d'Esclat de Fiol, travessa de Sant Duc a carretera 4041 de Sant Cervera, camí de Nemeans, camí de Ses Païsses, camí de Cas Mossons, camí del Molí en Leu a de Rafal, camí de Sesta Rica, travessa de Sesta Rica en camí del Molí a l'Enleu, carretera Vella de Palma, camí d'Esparral, Ses Pesqueres, camí de Camp Blanc a Sa Clari.
0: Molt bé. Té un bon caminet, segurament que potser no vaig despoder fer tots.
1: Tots és complicat perquè...
0: Ah, però en sols que ja duen i no, miraré a veure com queden. Creiem que l'antiga ubicació dels punts verds d'Artà hi ha molta massa forestal. En el punt antic, punt verds d'Artà, hi ha molta massa forestal, que si se pega a poc podria ser molt perillosa. Pensar eliminar aquest problema, com i quan?
2: Sí, s'ha de fer un contracte menor i retirar-ho tal vegada ens estiguem a l'època per ficar maquinària agròctola. Està previst per fer en el setembre. Però bueno, si véssim que la cosa s'ha deixat no l'hi faríem antes, però està previst fer-ho en el setembre.
0: La calorota que fa...
2: Sí, però si fiquen màquines que comencen a fer ja són...
0: Bueno,
2: a lo millor provoquen més...
0: Però a lo millor així aniria més malament.
2: No ho sé. És el que la valoració dels tècnics jo sempre faig cas.
0: Molt bé, i clar, han de fer cas en els tècnics.
2: No és que sap.
0: Però també s'equivoquen qualque pica.
2: És vera.
0: Ara que el carrer de Santa Margalida per part del carrer Figueral i Carnau ja han estat asfaltats, no podrien eliminar les barreres arquitectòniques que hi ha al voltant de les arbres?
1: Bueno, hauríem de definir quines són les barreres arquitectòniques que hi ha de vora. Si vol, després un xerram a veure quines són i mirant perquè veiem de vora, en principi.
0: Sí, no sé. Com per exemple, se'n diré una de cap, el carrer Gran Via, una de copet.
1: Bé, però no estava veïnat del carrer Santa Margarida de Figueral ni carrer Nou.
0: Jo, en l'altre, el que voldríem dir amb aquest tema és que s'ha tocat molt d'espalt, s'ha tocat molt d'espalt i posar una mica d'espalt només per rebaixar el de vora. Això és el que volen dir nosaltres.
1: Sí, però jo quan vaig llegir la pregunta havia anat a fer una volta per aquest carrer, entenia que els empats en les aceres s'havien fet i per això no sabia ara en què te referies. Si és el carrer Gran Via, bueno, evidentment sí que n'hi ha per eliminar.
0: Manolo del Bar Joan en el carrer Gran Via tampoc no és que sigui molt en fora, per exemple. Tampoc no sé si hi ha molt d'enfora, però bé. Bé, el mes que ve no, en el setembre en farem un altre, veurem si hauran acabat les obres o si podran eliminar les barreres arquitectòniques. Pensen fer qualque actuació respecte a la plaga de cucaratges que hi ha a com a la Colònia i Sant Pere?
2: Bueno, s'estan fent ja actuacions, de totes maneres ara per fer l'actuació definitiva s'està pendent de licitar, que pens que anirà aquesta setmana a licitació, i la setmana que ve, si va a licitació aquesta setmana, ja se començarà a fer la resta d'actuacions, però s'estan fent actuacions. De fet, sí, 26 sí. S'ha fet actuació puntual i 25 hi ha una altra prevista, diferent que res.
0: No te diuen pas que res, que hi ha cucaratges.
2: No hi ha que nostre.
0: Ah, no sabia si no te deien. I que l'obri de més m'ho diuen a mi.
2: I no hi ha que nostre. I en fer totes les actuacions se queixaran més perquè sortien les cucaratges per un cap a les cases, perquè ja ho veig a que nostre. Quan tiren per les cloques, cucaratges per munt. O sigui que és un problema complicat aquestes cucaratges.
0: Mos poden dir si això que ja hem començat a ser feina de diverses platges del nostre municipi?
1: Sí, en principi dia 1 de maig.
0: Quin dia van començar?
1: 1 de maig.
0: Dia?
1: 1 de maig. 1 de maig.
0: 1 de maig.
2: 1 de maig.
0: 1 de maig. Beníssim. T'entès, t'entès. Però hauré de dir qualque cosa a qualcú. Perquè no... Nosaltres mos han dit, i pas hem fet aquesta pregunta, que diumenge passat, no, diumenge passat no, ahir no, diumenge passat, o és 8 dies, per les platges d'Artà no hi havia socorrista.
1: Bueno, man, defineix platges d'Artà, en quina platja mos com, perquè si no és, digue-m'ho, i no, evidentment de manera com no, és que no eren.
0: Manolo, jo quan dic platges d'Artà, és aquí on hi havia el socorrista.
1: Però és que
0: el socorrista era a Cal la Tarta.
1: Ah, ja està, ja està. O sigui, tu m'ho dius que...
0: Jo sempre, els temps que hi anàvem, sí, sempre era a Cal la Tarta.
1: Sí, però és que com que ja et serveix el socorrista a tres platges...
0: Però com si hi havia problemes i avisaven que a Cal la Mitjana, a Cal l'Estreta, hi havia un problema, aquests els lots arrencaven a córrer, se n'anaven intentats al Baldó. Sí. Però em van dir que diumenge no. Diumenge va haver 8 dies, a Cal de Tarta no hi havia socorris.
1: En a quina hora? En a quina hora? Perquè et sabia socorris
0: que... Jo les vaig demanar en a quina hora i van dir de l'una i mitja.
1: De l'una hem de ser. Hem de ser.
0: No.
1: Averiguaré a veure manca.
0: Però vamos, en tornen a parlar, Manolo. Tornen a parlar perquè...
1: No, sí,
0: jo,
1: no.
0: En aquest tema, no el controlaré. No el controlaré perquè no hi aniré. Mm. Però me digueren que amb aquestes certes...
1: No, però si no hi sou molt, ho de fer...
0: Clar que t'ho diré. Claro. Com es voltaria això? Vist que el darrer ple extraordinari es va aprovar l'inventari... Se va aprovar inventariar el solar del pàrquing de la Clota com a titularitat municipal. Aquest grup, com ja ha fet en altres ocasions, demana una altra vegada i encaridament que se condicioni aquest asfaltat, terrades amb plaques solars, etc., i que s'habiliti un mecanisme pel qual els residents no tinguin de franc, mentre que els no residents sigui de pagament.
1: I com que ja n'hem parlat, ho tindrem en compte.
0: I, pregam, a lo millor aquesta pregunta no està en el que nosaltres demanem. Aquí veig que s'ha posat pregant que si és possible en el cementeri d'Artà hi hagi més neteja, i no és Manolo més neteja, és que hi hagi més material perquè seguim quan van al cementeri. Que se diuen?
3: Graneres
0: i pales i cubos per tirar-hi-s'ho.
1: Vale. No, t'ho dic perquè ho he xerrat avui de matí amb Guillem i diu, bueno, evidentment sempre tot se pot millorar, però no hem revocat queixa d'això.
0: Te demano disculpes,
1: no,
0: però digue-li que el que realment fa falta...
1: Utensilis per fer net. Ja li diré, no preocupis.
0: No, res més. Ara ja poden fer les preguntes d'independència, igual.
4: I si no voleu, no.
5: Ah,
4: si no
5: voleu,
4: no.
5: Joan Mordona,
4: no. Si no voleu, no.
5: Joan Mordona, per mi. Primer, si no pot ser greu, volia fer dos prets que m'han dit durant aquests dos o tres dies de res, que són molt senzills, però simplement perquè ho sapigueu, un usuari de la piscina me va demanar a veure si el manteniment, estava pendent del manteniment de la piscina, i tinguéssim un poc en compte perquè troben que li falta un poc.
1: Ha hagut un tema d'un cloro aquests dos dies de res que ha tornat un poc terbo. Ma mare també m'ho va advertir.
5: És que m'ho han comentat i que ho diré.
1: Sí.
5: I després un altre que també m'han demanat avui, que a veure si es pot posar un mirall d'aquests per mirar el cap de cantons en el carrer Mallorca, en Santa Margalida, que tira cap a la Calona, i dirien del Mar Malgamundi, que sabeu que hi ha gent que hi passa bastant, ha de treure moltes el morro per goitar. I simplement que...
4: No, és que quin carrer dic?
3: El carrer Mallorca.
5: Sí, el carrer de la fusteria...
1: De Llideres.
5: Sí. Val? Sí. A veure, les preguntes. Quin tipus de seguiment fa l'Ajuntament de les obres que s'estan fent arreu del municipi?
1: Bueno, Jo he entès que eren obres municipals.
5: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Depèn una mica de l'obra que es fa. Totes aquestes obres que s'han licitat a través de la plataforma de contratació, s'han contratat un director d'obra, s'ha assignat com a mínim un tècnic municipal responsable d'obra i et sol establir una reunió setmanal amb el director d'obra, el representant municipal i el responsable d'empresa. Generalment aquestes obres funcionen així. Per tant, cada setmana hi ha un seguiment, inclús que aquesta, això és un, sol ser dilluns i el dimecres, el director d'obra.
5: Molt bé. Està previst arreglar els carrers que estan a la vora de les obres públiques que s'han deteriorat per part de la maquinària?
1: Bueno, s'estudien quins són aquests carrers, quin és el material que s'ha... Bé, el mal que s'ha fet, si és imputable a l'empresa, entenem que s'imputarà i si no, haurem de veure nosaltres com ho fem.
5: Pas molt sovint pel carrer Parres i sobretot la zona de darrere, la plaça, diríem, hi ha hagut un parell de clots, hi ha trossos d'asfalt aixecat més que res. Quan està previst acabar d'arreglar els arbres que són perillosos de dintre amb el lesa?
1: Pues, tenim l'informe aquell que varen demanar, per tant, el volíem fer coincidir, tot i que la xarra d'aquests dos arbres sobretot que tenim encara, se volia fer coincidir un poquet amb la tala i la posada d'un arbre. No? Per tant, s'estan vigilant. Que, per tant, tot el que sap que sigui bona, si hi ha de talar, i posen-ne un. Sobretot explicar bé aquests dos arbres per què s'estaven i per què no, perquè hi haurà un pot de renou amb això.
5: Què està previst fent el punt barbell a partir d'ara?
1: Per moment res. De moment veurem què en feim. Hi havia el pla director d'esports que marcava una possible ampliació de zona esportiva, però també haurem de tenir en compte que hi ha una zona inundable. Per tant, haurem de redefinir els usos d'aquell espai.
5: Com està el tema del Consell Assessor de la Residència? Sabem que segons el 24 s'havia de crear i no en tenim cap notícia que se faci res.
3: Bé, com tu dius, és veritat que no s'ha fet res en el sentit de que des de 2024 hi havia una altra directora, varen considerar que hi havia el procés d'estabilització i que no era coherent que aquesta directora que sabien que sabien havia d'anar iniciés tot això de nou, per tant vàrem esperar que s'incorporés la Maria Antònia Català, que és la que està ara. A partir d'aquí ella s'ha anat mirant la documentació per veure que haguessin pogut començar abans, però bé, han prioritzat una sèrie de coses que creien que s'havien de fer amb urgència. A partir d'aquí, ja vas dir que ja estan revisant tota la documentació. Sí que internament han treballat una mica en tot el tema de, bueno, al final, tota la participació per intentar millorar entre tots la residència. Internament s'estan fent reunions en els diferents equips, en els diferents departaments de la residència i, en principi, de cara a setembre-octubre, bueno, aquest estiu se prepararà tot el que s'hagi de preparar, si s'ha d'actualitzar el document que regula el Consell, se farà i de cara a setembre-octubre, en principi, se tornarà a posar en marxa. Si bé és cert que és com a la participació formal de la residència, durant tot aquest temps els residents tenen espais de trobada i de participació que més o manco, no és exactament el mateix, però que, bueno, que més o manco pues, ells també poden dir la seva, que és el que se pretén en el Consell.
5: A la fira d'Espais de la Colònia veu gent que tenia un val de 5 euros donat per l'Ajuntament. Volien saber com se van gestionar i de bon sortir en aquests euros que se van repartir.
6: Sí, n'hi va haver personal de l'Ajuntament que feia feina tot el dia. De la mateixa manera se'n van donar un parell a la gent que va venir d'Espart Natural, que sempre fan l'esforç de venir i assistir a la fira. Eren un tiquets perquè poguessin dinar allà. Te puc mirar quina quantitat se va facturar, però per exemple l'any passat dues de les empreses que eren varen dir que les donaven de franc que no mos passarien ni la factura.
5: I aquests surten de...
6: L'Ajuntament que les fa, però per personal que fa feina allà tot el dia, que són dos o tres, i després...
5: És que em varen veure per mig que no era del personal que feien feina.
6: Idò, si això t'agrairia que m'ho poguessis dir per aclarir-ho.
5: Quantes sancions s'han posat per no recollir l'excrement canin del carrer d'Artai i la Colònia? I si mos podeu dir quants euros s'han reclutat des que se va començar la campanya dels cartells fins ara?
1: Bueno, és una informació difícil de treure. La que jo he pogut treure, m'han dit que s'han posat entre 10 i 15 sancions, s'ha dit molt que va afinar, per el que fa referència a cans que anaven mullats o a cans que no anaven fermats. Per el que és concret de FECA, ho estan mirant encara. Tot d'una que ho tingui, vol dir.
5: No se defineix...
1: Sí, el que passa que hi ha una informació que d'aquí i baix poden treure i s'altre que l'han de demanar. Ah. Saps? Sí, un poquet d'això. Sí, però en la PDA aquesta defineixen un poquet.
5: Després, aquesta és una pregunta que havia d'anar... Però bé, us podeu dir quin ha estat el cost final de les obres desenvolupades a la piscina municipal?
1: Sí, 381.868,97. I després hi ha hagut algunes petites despeses, petites, d'arrencar la piscina. Però el que s'obre pràcticament tot és aquest import que ja t'he dit, i després no sé si hi ha hagut d'afegir qualque cosa, d'arrencar un motor que no arrencava, una cosa d'aquestes.
5: I quin ha estat el cost final de les obres del punt verd?
1: El cost final està en 974.226,59. I per primera vegada en molt de temps que ja som aquí, s'han estudiat 27.375,76, que m'ha sortit més barat. He demanat de bona era aquesta baixa perquè m'estranyava molt, i han dit que era un tema de càlcul de mesures i un tema d'optimitzar alguna cosa que el projecte estava fet d'una manera i ells han considerat de fer-ho d'una altra manera.
5: Que ho dius així per tot.
1: El que passa que m'ho ha costat molt que acabessin aquesta...
5: Sí, sí. No, per temps... Per temps està clar, per temps està clar. Després, Joan ja li ja ha donat un pa, però estava previst que les obres del carrer Pitxol, Figueral i carrer Nau acabessin més de juny, i com va ser previsió?
1: 31 de juliol, en principi.
5: 31 de juliol.
1: Alguna dada que ells m'ho van demanar, eh?
5: Sí.
1: Evidentment,
5: sí.
1: Veurem...
5: Les obres de Rafael Blanes encara no estaven recepcionades perquè faltaven algun detall a solventar. Com està el tema?
1: Segueixen sense recepcionar, sobretot perquè també m'ho han votat algunes peces. Saps que aquí en Rafael Blanes hi va haver alguna fuita? Doncs pues m'ho han votat algunes peces del carrer Santa Margalida també. I ara estem averiguant a veure què està passant això. Per tant, no està recepcionat.
5: S'ha pensat com es pot gestionar la saturació des dimarts de mercat?
1: Bueno, aquest és un bon tema. És un bon tema, és difícil de resoldre, però sí que és vera que tal volta, i aquí n'hem pensat, potser estaria bé fer algunes reunions amb gent que pugui dir i intentar fer algunes actuacions. Sí que és vera que s'han anat fent actuacions aïllades, com pot ser, se va demanar en el TIP que mos posés, diríem, una més freqüència de bus, se va intentar acotar més places d'aparcament, però així tot és molt complicat. Per tant, potser sí que val la pena pues, seure-se amb alguna gent, amb gent que ho sofreix, i intentar veure si entre tots trobem solució amb això. Que si hi ha difícil, trobar una solució màgica per això és molt complicada.
5: S'ha pensat a condicionar refugis climàtics als espais públics per a combatre el calor de l'estiu?
1: Bueno, he dit que aquesta nit de Medi Ambient està fent feina amb aquest tema de nuclis climàtics, i ara també el veregull que la ràdio deien que podrien treure línies de subvenció.
5: Ho volia comentar, que sí. Ho he sentit.
1: Exacte, dos heu sentit la mateixa notícia que he sentit jo. I el que sí que és vera, que hi ha petició d'alguns entitats de la colònia, s'apoderà una tela que van quedar, diríem, en el club de la tercera edat allà, que era un espai que era propici. També és vera que algunes entitats de la colònia han demanat posar algunes teles damunt la plaça, algunes teles damunt la Madonna, i de tot això s'anà fet pressupost i se mirarà la viabilitat tècnica. La més fàcil de col·locar era la de la de tercera edat, que és fàcil allà.
5: Hi ha algun control de lloguer turístic il·legal per part de l'Ajuntament?
1: Bueno, directament no és una competència nostra,
5: no.
1: Però sí que és vera que algunes vegades, tant a nivell del servei d'urbanisme com a nivell de policia, detecten algunes coses i ho comuniquen directament a la conselleria. I dic que també, i profit, que vull recordar que el Consell de Mallorca, a través de la carpeta ciutadana, té un procediment anònim per poder denunciar aquestes activitats. Per tant, si qualcú sap d'alguna activitat il·legal, pues, a través de la carpeta... Jo t'ho dic perquè ho vaig entrar i ho vaig mirar.
5: No, està bé, sobre-ho. Sí. Se reforçaran les sancions de la circulació de vehicles, com per exemple el buguis?
1: Bueno, totes les sancions de circulació de vehicles ordinaris se sancionen. Els buguis, si se troben espais naturals com els ordenats que tenim d'això, se sancionen, evidentment. I aquí sí que vull agrair també la col·laboració que tenen els AMAS, que també pues, ells han actuat i ja tenim menys presència en comparació amb el que hi havia antes.
5: Hi ha alguna manera de control per comportament incívic del turista dins el poble, sobretot a les zones del centre?
1: Bueno, hi ha un control de comportament incívic tant si són de turista com si no.
5: Sí. Més que res, aquestes preguntes les me feren per si en l'estiu hi havia un pot de reforç en tot aquest tema, tant l'anterior pregunta com aquesta. Hi ha una finca, una zona anell de la colònia Sant Pere on s'està construint, sembla una nau industrial enorme, en tenim constància de que tot estigui en ordre. No se podria fer res per evitar aquest impacte paisatgístic?
1: Bueno, arrel del que tu m'has dit, vam anar a Boreró, el tenim localitzat, es podria unir parcel·la, tant policia local com avui m'han passat, diríem, el servei d'urbanisme les dades, té un número d'expedient de 2018-2413-207, i té llicència, per tant, sí, té tots els permisos que toca. El que passa que té que és que la primera pròrroga que li ha demanat li caduca dia 8 de juliol, és a dir, la setmana que ve és altra. Per tant, diríem, si li caduca la llicència, pues, una o dues, o renova la llicència, i les fotos que m'haureu passat era fa poc.
5: Sí.
1: Crec que ho tindrà complicat renovar la pròrroga.
5: És que molt exigirat.
1: I evidentment, si no renova la pròrroga, pues, quedarà de caducitat la llicència. Se decretarà la caducitat la llicència. No?
5: És que és molt gras.
1: Sí.
7: Creu.
1: A veure, se sona molt.
5: Se sona.
7: No, cap a
5: Belén.
7: Cap a Belén. De
1: baix,
7: es puig
1: de la
7: morta.
1: A més, és vermell. Ferros. S'estructura, saps?
7: Enorme. Després de carretera, veus...
5: Són enormes.
1: Clar, el que mos preocupava a nosaltres, i també m'estranyava que, vista bones i fos així, que no tingués llicència.
5: No dubtaven que tingués llicència, perquè... Era molt arriscat, això, a fora de llicència. Però més que res, l'impacte que fa, que veurement...
1: Però sí que és vera que... té una primera pròrroga que caduca dia 8 de juliol. Per tant, amb això sí que estirem
5: que podrem, vale, perfecte, ja està.
1: Bé, si no hi ha res més, Joan.
8: No podem anar.
1: No, però se deixa d'anar.
8: No m'ho podem anar. Disculpa.
0: Com el meravell de l'Ajuntament dona tots els colonies i colonieres els maldanys que les puguin disfrutar en salut i alegria.
1: Per això és una tradició que m'han tingut viva, per tant, salut, molt d'any, com
5: a més. Salut i molt d'any.
1: Joan, salut i molt d'any. M'encanta la sessió.

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

0: Ma nave.
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Hallo.
1: Vull una llimona natural per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

0: tan natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.
2: Ja ves, no hay mal que dure 100 años. Pero yo quiero vivirlos pa' meter...

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Give it up!

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Ora, és mig boja i això us tempta. I ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres i tot just aneu a dir-li

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Salud.
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: radio, ¿verdad? Sensat.com.
1: Yo, Moscow. ¿Y tú?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això

0: mind.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.